ser Big Capitão. Te quita. És que sóc que quita. Te quita. Dil de que dil lèn di lalç kari. Bolya. Je tu ne pyar vi lalç nal kita.